0: alegre.
1: Que no respire.
0: És alegre. Ah,
1: com en tenien? Què contem per on tenien?
0: Home, pues vamos, han tingut a Sergio así contant-nos. Mira, avui l'entrada de bandes, que això té que ser espectacular. Demà, pel matí l'entrada infantil i per l'esprà, la Cristiana i la Mora. I el dissabte, la baixa del Crist. Vamos, que venen tres dies, vamos, impressionant-se. No, tu sols anar sempre a l'entrada de bandes... Bueno, a l'entrada de bandes has anat...
1: És avui, avui, avui.
0: Sí, però a tres anys has anat a veure.
1: Sí,
0: ha
1: anat altra vegada, ja.
0: Pues enguany el centenari damunt, ahí, tot esto canximo. Qué barbaritat. I quants, tu alguna vegada has donat la xifra de quants músics?
1: Diuen que alrededor de mil. Diuen sempre
0: mil músics tocant ximo.
1: N'hi ha mil tocant i 4 o 5 mil ballant a aquesta banda d'ací, ¿vale? Al ritme de ximo, claro. Una marxa mora maravillosa, però és... Jo ho he dit sempre, és un dels puestos que n'hi ha que anar, que no ha anat on tenint una vegada en la vida. Vore això, concretament, se perd una de les coses boniques. Però ja no la comunitat valenciana, que se fan en el món, t'ho dic en sèrio, és una cosa... La gent quan veu els vídeos i tal, igual que pensem, sempre diu, ostres, això no ha d'anar. I mira que sempre ho dic, que el vídeo no supera mai la realitat. La realitat.
0: Exacte. Sí, una cosa es veureu en vídeo i l'altra sentir-ho allí, Ojo, cuidado.
1: Jo estava dudant. Entre on tenen paterna, avui té el pregó.
0: Ah.
1: De les festes. I quan llisc el llibre, ho llegi 3 vegades. Dic, no, que no, que sí. A cargo de Letizia Sabater.
0: ¿En serio?
1: Sí, ¿no?
0: Sí, ¿no? ¿Qué? Me has dicho paraules.
1: Busca, busca.
0: Vale, vale,
1: busca,
0: vaig.
1: Programa Fiestas Paterna, 2026.
0: No, sempre ben si fiqué Paterna, pregón 2026, enseguida me xirà a mi així. Ah, pues sí.
1: Letizia Sabater.
0: Letizia Sabater serà la pregonera de Paterna este año.
1: Oye, pues, yo llegué a nit y digo, vaig a tornar a llegir, y como me estaban viniendo de Javi a Italia, y aprendí a despertar hasta casa y vaig a llegir 3 vegades, no sé qué. Y pues mira, sí, oye, pues sí. Muy bien, ¿no?
0: Sí.
1: Pues estará, muy bien. Letizia Sabater.
0: Sí.
1: Y prego de pólvora. Digo yo, porque mi paterna va tot son festes religioses, evidentment, però tot en torna a l'acordar, ¿no? Y lo que es pólvora. De fet, William Manpress. Han fet una mascleta manual. Estan ja tenen cordar, ja tenen recordar, estan ja tenen coses. O sigui, paterna ja es comença el seu ritual de la pólvora paterna i la pólvora van de la maneta. Pues ja ho saps, si estàs per així i te pilla un poquet lluny, on tenien, diu, la senyora paterna, pues ahí tens la difícil saber.
0: Mira.
1: De pregonera.
2: La bailan los chicos, lo bailan las chicas, lo baila papito, lo baila mamita, baila los chicos,
0: baila los. Isaac, és que l'estés sempre ahí a punt. La salchipapa,
1: sí,
0: en este cas.
1: Se nota que ha vingut Isaac, se nota que ha vingut. Ja va, de vacació, ja vengo recarga, va.
0: Bueno, i en ixa agenda teua meravellosa...
1: Tenim, pues mira, Villafamés, Bous i Vaques i Macrodisco. En Sollana, actua la tribu. En Moixent, un dia taurí. Despertar, baquetes, concurs d'arròs al forn. Ojo, cuidado, jo tinc bones amigues que sí que podien partir. Jo no, però arròs al forn, si el fas bo, ojo, cuidado, Después me mola molt, ja te voy a decir, els llibres de festes que incluïsen sempre i te fiquen de 3 a 7 si està popular. Jo imagino que això és una forma de dir, no feu ruido en el pobre que me cagaré en la mare que va, diu l'alcalde. No és una forma de dir en el llibre de festes.
0: És una forma, sí, pues bueno.
1: Si està popular. Després, bous, en Macàs tenen 2 bous en corda i vaques, en Llombai tenen tardeo en José Coll i Víctor Pérez i després Orquesta Wanda i Macrodisco Mòbil. Me mola molt jo lo de l'orquesta i macro, perquè significa que l'orquesta acaba les 2 i la macro continua. Quan te fiquen això és que continuen. En Castelnou ni de varietats, xulo. Finestrat, pregó de festes, mascletà nocturna. En Xiva, bou serril, fira gastronòmica i concurs d'emboladors. També té que estar interessant això. Paella xacant en Mislata, a punt de m'emprendre les festes. On tenen, doncs, entre de bandes, desfile de lardos, l'orquesta sos per acabar la nit, en Ollería ni en bous, en Montserrat bous, espectacle de bous mediterrànies, en Bocairen corre foc i dansetes, en Villamarchant va que si buen volat, en Requena festa la vendiva, inauguració de la Feria del Vino, actuació de los muchachos, varios musicals infantils, patxem infantil i parlant, i Remember.
0: A veure si això... demà podem parlar en el regidor allí de Paterna, de Requena, i que mos conte detalls d'esta fira
1: claro.
0: De la vendimia, del vin.
1: En Tavernes tens una batalla holly, que som a la mogolló, alguna vegada participat en això?
0: No, participa mai, són d'estes que te tires pols de colors, no? I t'omplis de pols de colors,
1: sí,
0: és això,
1: bàsicament.
0: És divertit. No participa mai en una, però sí, pinta bé.
1: Després en el Massa tenen sopar per a majors i DJs, en el Far del Patriarca, despertar, missa, professor, castell de FX, peque disco i disco mòbil, en el Far van a tope avui. En Paterna, per gol, Letizia Sabater, mascleta manual nocturna, corda, d'interpenyes, i ja et dic, esto es comencen ja a saco, ja es comencen a plena pirotecnia a saco. En Vetra, missa, disfrazos, actua Quin Àfrica.
0: Oh, Quin Àfrica.
1: Jo quan dic que aquestes coses t'apetíssim, a fer una cerveseta allí a Vetra, tu... que tinc bons amics i tal i qual. I després Space Elephants, que també són molt famosos.
0: Ostres, sí, Space Elephants.
1: Pues després,
0: fa molta festa.
1: Pues primer, primer hin y después

0: Daus, Alejandra Carrillo.
1: L'episodi arriba després d'ahir. València aconseguirà els 42,8 graus, la quarta temperatura més alta registrada a la ciutat des que van començar les observacions en 1869. I per a este dijous la calor continuarà, encara que compartirà protagonisme amb les tempestes. AEMET manté l'avís groc per màximes de fins a 36 graus en el litoral d'Alacant i València i el sud de Castelló. Jorge Tamayo es el delegado territorial de la AEMET en la comunidad.
2: Esperamos que las temperaturas de hoy ya no sean tan altas como las de ayer. Hoy las temperaturas máximas se van a registrar más en la primera mitad de la mañana que por la tarde. Por la tarde empezarán a bajar por las tormentas. Y a partir de mañana, pues ya esperamos tener temperaturas normales para la época del año, es decir, altas, porque estamos en verano, pero no tan altas como la que hemos tenido, por ejemplo, ayer.
1: A més, des del migdia està actiu l'avís taronja per pluges. Podrien acumular-se fins a 40 litres per metre quadrat i les tempestes podrien deixar granissol i fortes ratxes de vent.
2: Sobre todo son tormentas a partir de este mediodía, primeras horas de la tarde, que pueden ser muy intensas, aunque de corta duración en general, pero con precipitaciones fuertes, acompañadas de rachas de viento, también bastante intensas, e incluso podríamos tener granizo significativo. Esto es más probable fundamentalmente en la mitad sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante, aunque puede afectar globalmente a toda la comunidad.
1: En la mar, atenció també al vent de ponent en aigües de València, amb ratxes que podrien superar els 80 km per hora.
0: I aquestes temperatures tan elevades, ja no sols les registrades estos dies, sinó també en el que portem patint tot l'estiu, no són bones per al sector primari, que per productivitat i augmenta els costos.
3: Així ho ha posat de manifest la Unió Llauradora, que puntualitza que, encara que és pronte per a quantificar, els danys seran importants, especialment a les varietats més sensibles com el caqui. Carles Peris és el seu secretari general.
4: Les plantes s'estressen i donen un pitjor rendiment, per tant, menys producció. Després tenim problemes, per exemple, en alguns cultius més sensibles, com el caqui, que se planja, se fa una taca i n'hi ha que tirar-lo a destrio. El desenvolupament d'escalibres de qualsevol tipus de cultiu pues és menor, també, perquè la planta està estressada. A nosaltres ens fa perdre competitivitat i diners aquesta zona de calor.
3: I la falta de pluja, xundales, elevades temperatures, també tenen conseqüències negatives, segons Peris, per al sector ramader valencià.
4: Lo que provoca també és que s'acaba la pastura natural, tens que alimentar en pienso i palla els animals, més cost d'explotació, els animals en granges pues, també s'estressen més de lo normal.
0: I seguim en clau agrària, perquè la Unió també ha denunciat que les primeres propostes de compra de raïm per aquesta verema se situen molt per davall dels costos de producció en les zones més productores de la nostra comunitat, i adverteix el sindicat agrari que els viticultors no poden tornar a assumir les pèrdues.
1: Segons l'organització agrària, els preus que s'estan plantejant per a algunes varietats blanques suposen pràcticament la meitat del cost de producció de referència. Luis Javier Navarro és secretari general de la Unió i viticultor.
5: Los viticultores valencianos no pueden aguantar más los bajos precios que se están presentando para esta campaña. Por eso pedimos a las administraciones que tomen medidas urgentes para poder salvar de la crisis a los viticultores. O pongan la vendimia en verde o destilación de crisis o ayudas al arranque definitivo social, pero hay que tomar medidas para equilibrar el mercado y que los precios vuelvan a ser los que de verdad merece el sector. Precios que estén por encima de los costes de producción.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: El personal de prevenció d'incendis forestals s'ha tornat a concentrar este matí en front del Palau de la Generalitat amb l'objectiu de reivindicar una millora en les seues condicions laborals davant la falta d'una resposta efectiva, asseguren els sindicats per part de la Generalitat. A més, han convocat per al 30 i 31 d'agost una vaga vaersa que afectarà a tot este personal. Per cert, que el Partit Socialista va presentar una iniciativa en les Corts per a posar fi a la situació que tenen estes unitats de bombers forestals que qualifiquen els socialistes d'inhumana i degradant.
3: Segons assegura la portaveu d'emergències del grup socialista en les Corts, Alicia Andújar, els incendis de Catí i Tírig han posat de manifest el tracte deficient als bombers que es desplacen als incendis.
7: Estamos hablando de profesionales que una vez finalizan su turno tienen que volver a recorrer cientos de kilómetros exhaustos, mojados, empapados de sudor y con los epis sucios. Porque no estamos hablando de incomodidades, estamos hablando de seguridad, de humanidad y de dignidad en el puesto de trabajo. No se puede combatir el fuego explotando a quienes lo apagan.
3: Andújar ha responsabilizado al conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos.